tornava a Espanya, que va ajudar per aquesta història que era pas a ser una convocatòria s'ha de fer un tal que va sotar com a atenció s'ha de fer molt passar si tenen la cotxa a l'ocupació que realment nunca no s'ha

0: és com, i si és eficient, cap que el seu teat s'ha dit, quan ets un, no s'ha mutut gens als clínics, cap.
1: Tot intent no s'ha de tenir un sotari, cap zoni de tenir un sotari, ha sotisilat, n'ha que n'ha que no puixi seguir de cantuar, si ja ens quedat bé.
0: Jo li s'ha contat, i dic el llexeré, fideu llexeré, i si dit a cap, i com mutu que el seré si ho ha hagut no te va. Si mirar se'n ponen el llec, o si ho ha hagut no te va. I ara no és això com ho va mirar, no s'ha de cuidar, has guardat, ni tornat, i la meva cona plat, fisioteràpia de cap, i ha cuidat el teràpia, i dic, m'ha sigut usar que hi dic cap.
1: No s'ha de cuidar, i la meva cantia, i de la pressa, en fisioteràpia de cap, i ha cuidat el teràpia, i se li fa fer-ho passar a casa.
0: Jo li s'ha contat, i em volien escolt que va estar que hi va. O s'ha d'anar clic, i per mirar, anar per medicar, el pangot, i és d'anar clic, quan conèixer l'home, dos per

0: transmetent un ple de vi.
1: Qui se tiri per porta les estrenats a encomendar a l'Issatiu? Vull fer a l'Issatiu. Qui se tiri per porta l'Issatiu a l'Issatiu? Jo no hi ha mirat per qui se tiri.

mateixa matí, parts per podrem tenir una nota de Mordalle, Financial Action Task Force, FTF, Immigrant i Societat també per la Paris i Passó de Comunitat de Comunitat de Paris. Marta Mera va entrar a ser presentat. I la meva veritat és un lloc que no pot dir per aquí, que en tot cas un lloc que podria dir un lloc de ser un treball com a negoci. Per aquí que n'hi ha un tema que ho viu i és un lloc que tenia un lloc de treball. Ahir va dir que n'hi ha un lloc que ha provocat que s'ha de treball i que ho és tot que n'hi ha un lloc.